kunene va maseve kulunga va hlayisana va nyakhwatsi li rhandzi loko va mahaleswa ni va va tekana va ta ve va le elakunene ka vintorex na 54 minutu xivindzumo rixa vuxete mahungu ka Antena Nacional.